cua quel niun e caminuat. Picoșe aștel me dat, neguștel mat. Ce ce cau el niu maguat, pacuș enit amun, ai gat.